Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
1: a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Crazy. Comencem nou torn de música a la sintonia de Ràdio Pineda. Molt bon dia, què tal, com esteu? Va, que són les 8 del matí i a aquesta hora ens hi posem amb bona música i també en aquesta primera hora, la punt del dia, un quart de nou del matí, amb proposta, ja que us anem explicant des de fa dies de la Festa Major de Pineda. Anem comptant ja les hores i els dies, una festa

0: Matí amb Jordi Pérez. Tot això i més aquí a Ràdio Pineda, compartint amb tu els colors de l'estiu i bona música i sobretot energia positiva. Salutacions. El meu nom és Olga Diegue.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Arribem a un quart de nou del matí recuperant aquesta proposta de Guam que encapçalava aquesta banda George Michael. De fet, els que som de la generació dels 80 tenim molt clar que mai més tornarà una època com aquesta, amb cançons que han fet història, com per exemple aquest The Edge of Heaven. Per cert, si vols escoltar bona música dels 80, no et perdis a Ràdio Pineda els diumenges al matí, al Club dels 80.

0: que si visites l'espai aparador de Can Comas trobaràs aquesta exposició molt, molt recomanable en motiu dels 40 anys de la comparsa La Tribala. Una exposició, com diem, molt atractiva, molt bonica, on us convida l'entitat a descobrir i també recórrer a través d'aquests diferents materials que exposen en aquesta mostra els seus 40 anys d'història. No us ho perdeu, molt recomanable l'exposició dels 40 anys a La Tribala al pati de Can Comas. Bé, avui estem a dimarts 25 d'agost, dijous comença la Festa Major i aneu preparant els telèfons mòbils, les càmeres fotogràfiques, perquè l'entitat Els Fotògrafs de Pineda ja us animen a participar al ral·li fotogràfic de Festa Major. Si aneu a la pàgina web de l'entitat, fotògrafsdepineda.com, o si seguiu les seves xarxes socials, trobareu tota la informació i les bases per participar en el ral·li fotogràfic de Festa Major. Bé, i això també us ho anirem recordant. Demà és dimecres 26 d'agost. Famílies, recordeu que demà hi ha la promoció 2x1 a les atraccions de la fira que trobareu al Passeig Marítim. Informació que, juntament amb d'altra, compartim al portal de Notícies de Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Un estiu ple de colors que ens recorda que estem a la Mediterrània i en aquest cas amb arrels i connectada a Tossa de Mar arriba l'última de Cora. Un homenatge als estius.

0: Anem arribant a 8:45 del matí d'avui dimarts 25 d'agost. A aquesta hora, com cada dia, parlem amb Jordi Pérez, el nostre home del temps. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, ara de seguida farem la previsió, però és veritat que ahir al vespre estàvem tots o molta gent pendents del mar, sobretot el cel, que vèiem aquests llampecs que no tronava, però sí que vèiem aquest festival de llamps. Era molt curiosa la imatge, Jordi, què va passar exactament?
1: Doncs bé, doncs passava aquesta situació d'inestabilitat, amb ruixats, tempestes, i mirin, es van reactivar aquí damunt del mar, davant la costa catalana, i van anar desfilant doncs cap a França, Golf de Lleó, Ligúria més aviat, i cap a Gènova, i pues mirin, déu-n'hi-do el festival de llampegades. Vam anar al vespre, nit, per suposat, a veure la fira engegada, però sempre curiosos a dintre mar mirant l'espectacle. Estava molt lluny, però qui no queda bocabadat, qui no queda fascinat per aquest festival de llampegades i aquestes nuvolades, i qui no va quedar bocabadat amb aquest salatge que vam veure al vespre, perquè al vespre es va posar negre, mirant cap al Montnegre.
0: T'ho volia comentar, era curiós també, i alhora estrany, a la tarda vespre, el color del cel, amb uns colors molt, molt estranys, no?
1: Sí, sí, doncs tot això és aquesta situació de tempestes, però vull dir, al vespre, aquesta negró a dintre cap al Montnegre, que havia alguns trons, però després es va desfer, es van reactivar damunt del mar. En fi, un salatge espectacular, aquests núvols. Després us enviaré una foto que vaig fer aquí des de Pineda Nord, mirant cap a Barcelona, amb un núvol que estava estret, però després s'eixamplava amb uns colors. En fi, ahir tempestes, de moment no, fins a migdia tranquil·litat, domini del sol, calor, aixafogó, perquè déu-n'hi-do i el sol com picava quan sortia dels núvols, i esclar, això denotava tempestes. I a partir del migdia tarda, doncs ja es va embolicar la troca. Mm. Començaven a entrar tempestes per l'Aragó, per Lleida, Pirineu, després també prelitoral de Tarragona, a destacar la tempesta aquí al Montnegre cap allà a la tarda, no? Primeres hores a la tarda amb aquests quatre trons, però van desfilar doncs pel prelitoral amunt. Clar, són tempestes que el que els diem sempre no ens cansarem de repetir-ho. Van a tall de ganivet, van cap per carrers. Fa el xàfec, però al costat no fa res. I podem estar aquí amb sol i sentit cons i com si res. I després una tempesta es va desviar des del prelitoral de Tarragona cap a Tarragona, en les zones que ja van ser afectades pels aiguats de dissabte, si no recordo malament. I què van dir d'aquestes tempestes severes? Ho vam dir. Havia condicionants de fenòmens violents, així va ser, locals, però es van presentar a la Cerdanya.
0: Déu-n'hi-do les imatges, estic veient ara imatges de Tarragona i la mida de la pedra que esgarrifa.
1: Esgarrifa, perquè són més de 3-4 centímetres i amb aquestes ventades, ja vam veure les destrosses a Tarragona, a la Cerdanya també pedres de més de 3-4 centímetres, fa esgarrifar, perquè això, aquestes pedres, en fi, ja desperfecte. Mm. Ja, i això és el que veiem a la tele. Això és el que ens ensenya la tele, el que no veiem, perquè ben segur que van afectar més zones. El que passa que no hi ha la càmera, no hi ha el vídeo que ho puguem veure, però...
0: Home, les xarxes van plenes d'imatges i vídeos, i sobretot, bé, el que ens ha cridat moltíssim l'atenció és aquest tornado que s'ha vist al sud de Carcassonne.
1: Correcte, doncs és que tota aquesta situació d'inestabilitat avançava també cap al sud de França, que ahir ho vam comentar, que Catalunya i zones de França es veurien afectats per tempestes severes, violentes, i mirin el tornado, que aquí sí que hi ha algun vídeo que fa posar els pèls de punta, perquè em sembla, Olga, me pots corregir, no sé si hi ha dues persones desaparegudes, per aquest tornado, i més de 40 ferits, en fi, sí, sí, poca broma. A què és degut? Doncs aquesta borrasca anòmala que s'ha presentat doncs a l'oest peninsular, amb unes aigües de l'Atlàntic més càlides del normal, i aquests fenòmens haurem d'anar habituant, perquè això està més que comprovat, perquè aquesta potència, aquesta activitat que porten aquestes borrasques, doncs bé, tot plegat genera tot aquest sarau. En fi, aquesta és la previsió. La pregunta simple que dèiem ahir, que molts prou me preguntaven, plourà aquest vespre? Doncs s'ha de mirar, s'ha d'anar seguint, no? Perquè això és situació de tempestes, això és loteria, tempestes capritxoses, irregulars, loteria, doncs així va ser, doncs aquí i allà, potser es va escapar la Catalunya Central, mirin, la Catalunya Central, comarques de tot el que és a la zona del Bages, van quedar, doncs, al marge, però la resta, poc o molt, i es va presentar la tempesta, però en fi, el xàfec, evidentment, és molt, molt més, encara molt més localitzat.
0: Jordi, no anava a dir, dic, si vols, entrant una mica en matèria, que la previsió, no?, aquests dies, que també aquí estem pendents del temps, a la Festa Major, en principi, veiem que tot està força tranquil.
1: Sí, sí, sí, posa tranquil, i després de les tempestes i el sarau, doncs ve la calma, i la calma, i podem dir, no, potser si dic trista realitat, potser algú me pot dir, home, Jordi, no te passis, no exageris, doncs ho hem de dir així, perquè avui esperem ascensos tèrmics generalitzats aquí, esperem avui un dia de sol i de calor, perquè avui, un cop marxin aquests quatre núvols prims i mitjans, doncs el sol picarà de valent, s'esperen vents terrals, vents de ponent, de terra cap a mar, sobretot Tarragona, l'ara de Barcelona, i això, què ens fa pensar? Ens farà disparar la temperatura. Si ahir va fer calor, doncs avui, en zones de costa i prelitoral, doncs poden pujar 2-4 graus les màximes, o sigui que avui preparen-se perquè tornarà a picar de valent el sol, sol, hem d'esperar sol, quatre nuvolets prims, vents fluixos, hi ha mar de fons, ressaca d'aquesta inestabilitat, a la tarda és probable que cap allà les 2, 3, 4, 5 de la tarda salti el Garbí, afectant sobretot costa central barcelonès, Maresme. La frontera d'aquest Garbí, Garbí Mitjorn, podia estar a la banda de Lloret-Tossa, aproximadament, el riu Tordera. Fins aquí arribaria el Garbí. De Tordera, podríem dir, del Blanes cap amunt, entraria una mica vent de llevant, però aquí creiem que estarem influenciats, notarem aquest vent de Garbí, no direm rescalfat, però càlid, i a la vegada aixafogós, perquè ara potser és veritat que poden baixar les humitats mig matí, mig dia, però a la tarda quan s'hi posi aquest vent de Garbí és probable que les humitats tirin cap amunt i es faci doncs un ambient de vespre més aixafogós. I com dèiem, avui és probable que superem els 30 graus, com si no ho haguéssim patit dies enrere, i calor, calor, sobretot en zones de costa i prelitoral. Insistim, a la resta, pues, sense canvis, calor normal, però aquí a la costa i prelitoral doncs farà més calor del que tocaria, evidentment. Bé, demà som dimecres, demà som dimecres, Olga, sí, no? Sí, demà sí, som sí. Dimecres, i hem d'esperar l'arribada de núvols de tipus alt i mitjà, de vent de sud, vent gran d'aquí des del sud peninsular, que aniran entelant els cels de Catalunya, núvols inofensius, que a menys frenaran la radiació solar, temperatures poden baixar fruit de la nuvolositat, però en tindran càlides. Voltarem 28-29 graus, amb vents de demà fluixos, pot quedar una mica de mar de fons, i els vents brises, amb vents de mar cap a terra, i insistim, tota la jornada amb aquests núvols de tipus a la mitjà, si és veritat que pot haver una clariana, però està del cel més enterbolit, en principi, evidentment, no esperem precipitacions. Dijous, doncs, tornaria el sol, la calor, el sol, doncs, escalfarà tela marinera, amb vents en conjunt fluixos, una mica de Garbí. Divendres podien augmentar de nou els núvols, però sempre núvols de tipus alt mitjà, sense malícia, que poden frenar la radiació solar. I en principi, el cap de setmana, doncs, temps estable. Hi ha borrasques, hi ha aire fred cap a l'Atlàntic, però sembla que afectarien de Galícia i es desviarien l'aire fred cap a França, i això ens lliure d'inestabilitat pel que resta de setmana. Si no hi ha novetats, que haurem d'anar seguint dia a dia, evidentment, però en principi la setmana la salvem pel que fa a precipitacions. El risc és molt baix de pluja aquí a l'Almaresma, ho hem de dir així, perquè al Pirineu hi ha algun ruixat, però aquí és molt, molt baix. I de moment pinta així. I ja podem dir, gairebé podríem posar a mal foc, una, no les dues, de que aquest estiu, pel que resta d'agost, com que no veiem refrescades una mica en cara i ulls, pel que veiem d'agost serà càlid, i que segurament juny, juliol, agost, doncs a Catalunya, podem dir de manera general, i a la gran part de l'Estat, doncs haurem viscut l'estiu més càlid des que es tenen registres. Quan diem això, no me vinc a referir de registres de fa 30 anys, no, de 50, 80, o 90, o 100 anys. Amb això es diu aviat. Hem viscut, però bé, gairebé segur, l'estiu entre juny, juliol, agost, més càlid de que es tenen dades meteorològiques. Això gairebé està garantit. O sigui que, poca broma, aquest estiu on queda el llistó, perquè ha superat el 2003, que es diu aviat superar l'estiu terrible del 2003, i també els 2022, 2025, que també van deixar el llistó ben alt, que semblava impossible superar-ho, doncs mirin, el 2026 doncs ha superat aquests anys d'estius terribles. O sigui que, déu-n'hi-do, el balanç, quan acabi agost, de ben segur que tinguem els resums al mes de setembre, i farem els balanços, no només nosaltres a nivell local, sinó a resta d'observatoris, però però va per aquí, eh? Ja els hi diem a tots els oients. Bé, almenys això és tot, els oients.
0: Molt bé, Jordi, sembla que la tònica serà aquesta, no?, pels propers estius, perquè en lloc d'anar normalitzant, cada vegada el canvi climàtic entenem que ens portarà això, estius més càlids.
1: No, no vull pensar-ho.
0: No, Déu-n'hi-do, cada any anem a més.
1: No, és així. Mirin, una anècdota. El 2003 jugàvem un equip de futbol a Calella i sempre amb els amics doncs, comentàvem, ostres, aquest estiu terrible. Clar, jo ja avui en tenia del temps. Dic, li vaig dir a un amic, i me'n recordo, eh? No, esto no lo viviremos más. No creo que se repita más. Perquè, clar, jo deia que això hi ha un període de retorn per veure un estiu d'aquest, perquè es deia que repetir o que se superés, doncs jo és que m'apostava a el que fos. I mirin, vaig passar les paraules... I si veig aquest amic, doncs hauré de dir, reconèixer que he fallat, perquè no m'esperava que se superés aquest estiu del 2003. I mirin, ja al cap de 25 anys, no, que fa 25, doncs s'ha superat. I aquesta és l'anècdota que tinc. O sigui que, i com jo, molts, eh? No pensin que ho diu un humil aficionat. No, això deien també gent experta, gent que ja hi entenia, ja m'entenen. No vull... que això, però bé, s'ha repetit, però això per l'escalfament global, canvi climàtic, que s'està accelerant molt i tot això està ajudant doncs aquests estius cada cop més càlids i alterats, l'atmosfera està alterada, sobretot aquí al continent europeu, ja ho veuen amb aquesta onada calor marina, que això al setembre tindrà conseqüències, no amb els xàfecs i tempestes, amb les temperatures, perquè aquí aquest mar, això està calentíssim, eh? Això, les mínimes de setembre seran més altes de les habituals, i tindrem, doncs, això, aquest mar. S'anirà refredant, però molt a poc. Això no se refreda com una piscina. Això, i això té influència. Tindrà influència amb les mínimes nocturnes i també de dia, també tindrà, doncs, la seva influència. Poc o molt, un grau, dos. Tindrà influència. Perquè això és una bombolla que està aquí calenta i això afecta sobretot a les zones litorals, evidentment, ho notarem tots a les zones costaneres.
0: Sí, sí.
1: En fi,
0: molt bé, Jordi. No, ho anirem explicant. Com que és l'època que ens toca viure, doncs ho anirem explicant i a mesura que vagin arribant aquests mesos, setembre, octubre, també ho anirem vivint. Jordi, ho deixem aquí. Demà dimecres tornem a trucar a 8:45 del matí i res, seguirem afinant aquesta previsió aquests dies de festa major que ja tenim ganes.
1: Sens dubte que serà més fàcil que no la d'ahir. La d'ahir, Déu-n'hi-do, al final em pintivi força bé perquè és complexa, però m'advertiré que aquesta setmana tindrà poca complicació.
0: Perfecte, Jordi, gràcies per la bona feina. Fins demà, bon dia.
1: Molt bon dia, fins demà.

una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental

0: Són les 9. Notícies.
1: Bon dia. Les organitzacions sindicals de l'Ajuntament de Pineda mantenen la seva convocatòria de vaga, que recordem va començar ahir dilluns. Justament avui aquest matí han informat a Ràdio Pineda que preveuen tenir un tall i preveuen fer un tall a la carretera Nacional 2 entre 10 i 15 minuts. Aquest tall es farà, com diem, a la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'Avinguda Montserrat. Per tant, tots aquells conductors que hagin de circular en vehicle o que ho estiguin fent en aquests moments, que tinguin en compte justament aquest tall que hi ha a la carretera Nacional 2. Al voltant de 10 o 15 minuts, un tall que pot produir-se, pot de fet afectar doncs, a qualsevol dels conductors que en aquest moment circulin per la carretera Nacional 2 o també aquells vehicles que intentin entrar o sortir a la població. Un tall a la carretera que han fet els sindicats i els treballadors de la brigada municipal. Recordem que han començat 3 jornades de vaga, coincidint també amb els preparatius i la celebració aquesta setmana de la Festa Major de Pineda. Recordem que a hores d'ara no hi ha acord encara entre les organitzacions sindicals de l'Ajuntament de Pineda i el Consistori.

0: El sindicat USTEC, que és majoritari a l'ensenyament públic, manté la convocatòria de vaga prevista pel dia 8 de setembre. És el primer dia del curs escolar. El sindicat reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per abordar reivindicacions pendents del sector. Segons aquest sindicat, des de l'última reunió no s'ha produït cap nou contacte entre les dues parts. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicada de campanes. Després, el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs, plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Ho seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

És el Liar de Matton, que ens deixa 2:15 del matí, una cançó que parla sobre una relació amorosa tòxica, d'aquelles en què l'atracció física topa constantment amb la falta de confiança i també amb les mentides. És aquest Liar que recuperem per tu avui dimarts 25 d'agost. Això és Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-me un matí més. De seguida recuperem el so dels 80 amb Trens, Darby, el Dance, Little Sister, també A Punt, Taylor Swift, Els Catarres, Ava Max i molta més música per acompanyar-te des d'allà on siguis, amb bona música, amb energia positiva i amb els colors de l'estiu.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amable pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
8: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
9: 94.6 FM.
0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
9: a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Bon dia. Les organitzacions sindicals de l'Ajuntament de Pineda mantenen la seva convocatòria de vaga, que recordem va començar ahir dilluns. Justament avui aquest matí han informat a Ràdio Pineda que preveuen tenir un tall i preveuen fer un tall a la carretera Nacional 2 entre 10 i 15 minuts. Aquest tall es farà, com diem, a la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'Avinguda Montserrat. Per tant, tots aquells conductors que hagin de circular en vehicle o que ho estiguin fent en aquests moments, que tinguin en compte justament aquest tall que hi ha a la carretera Nacional 2. Al voltant de 10 o 15 minuts, un tall que pot produir-se, pot de fet afectar doncs, a qualsevol dels conductors que en aquest moment circulin per la carretera Nacional 2 o també aquells vehicles que intentin entrar o sortir a la població. Un tall a la carretera que han fet els sindicats i els treballadors de la brigada municipal. Recordem que han començat 3 jornades de vaga, coincidint també amb els preparatius i la celebració aquesta setmana de la Festa Major de Pineda. Recordem que a hores d'ara no hi ha acord encara entre les organitzacions sindicals de l'Ajuntament de Pineda i el Consistori.

0: El sindicat USTEC, que és majoritari a l'ensenyament públic, manté la convocatòria de vaga prevista pel dia 8 de setembre. És el primer dia del curs escolar. El sindicat reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per abordar reivindicacions pendents del sector. Segons aquest sindicat, des de l'última reunió no s'ha produït cap nou contacte entre les dues parts. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicar de campanes, després el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs, plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Ho seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.
1: Gràcies, Pep. Així és. Repassem la previsió meteorològica cada dia 8:45 del matí amb Jordi Pérez. Comencem nou bloc de música, ho fem amb Olly Murs, recuperant aquest You Don't Know Love. A més, Bruno Mars, Funambulista, Sing Kingston i molta més música per acompanyar-te des de la ràdio.

0: És el Beautiful Girls de Sean Kingston, que també recuperem aquest matí.
1: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

és tot un himne que ha anat sonant aquest estiu. L'estiu encara li queda i, sobretot a Pineda, encara ens queda gaudir de dies de festa major. Per tant, l'estiu encara no s'acaba i el fem sonar també des d'aquí, des de Ràdio Pineda, amb molta energia positiva i, sobretot, amb Aina Machuca. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos un estiu més. També a Ràdio Pineda, l'estiu ets tu. Bon moment per desmelenar-nos, si tu vols, amb Bon Jovi, Fusell, YouTube.

Madonna, que ja té una edat, però que igualment està en plena forma i encara amb ganes de seguir gravant, enregistrant nous èxits i, sobretot, col·laboracions com aquesta de Sabrina Carpenter, és el Bring Your Love. Què tal, com ho portes? Benvingut, benvinguda, si tot just acabes d'incorporar al meu costat i si fa una estona que hi ets, gràcies, com sempre, per ser-hi i per preferir-nos. Anem preparant aquests dies de festa major, dies previs. La festa major comença aquest dijous i Ràdio Pineda també hi serem.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
4: Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 11. Notícies.
1: El sindicat USTEC, que és majoritari a l'ensenyament públic, manté la convocatòria de vaga prevista pel dia 8 de setembre. És el primer dia del curs escolar. El sindicat reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per abordar reivindicacions pendents del sector. Segons aquest sindicat, des de l'última reunió no s'ha produït cap nou contacte entre les dues parts. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicada de campanes. Després, el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs, plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

Aquí seguim acompanyant-te amb bona música, gaudint d'aquest matí de dimarts, matí migdia, en què avui torna a pujar la temperatura i també gaudim d'un nou dia d'estiu. Foster the People, recordàvem aquest pont, Tap Kicks, de seguida també amb Betty Boo, i a més, Lala Love You, Olivia Rodrigo, Radio Killer, també a punt, Oques Grasses i molta més música.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 12. Notícies.
1: El sindicat USTEC, que és majoritari a l'ensenyament públic, manté la convocatòria de vaga prevista pel dia 8 de setembre. És el primer dia del curs escolar. El sindicat reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per abordar reivindicacions pendents del sector. Segons aquest sindicat, des de l'última reunió no s'ha produït cap nou contacte entre les dues parts. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicar de campanes, després el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Major de Pineda. Aquí ho tenim ja gairebé tot a punt per començar a celebrar la Festa Major. A més, amb un pregó que ens té molt intrigats, molt encuriosits, perquè encara no sabem com serà aquest pregó de Festa Major, però vaja, sí que inspira molt bon rotllo i molta energia positiva per començar a celebrar la Festa Major d'aquest any. Mentrestant, des de la ràdio ho anem amenitzant amb bona música, amb bones cançons, com aquesta de Maroon 5, que es diu Erin. L'energia positiva. El amor llegó.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'Ajuntament de Pineda i la policia local començaran el mes de setembre la redacció de les millores del conveni laboral. L'Ajuntament i els seus representants sindicals de la policia començaran el dia 3 de setembre una taula de treball per redactar millores del conveni laboral. Segons s'ha fet saber avui l'Ajuntament de Pineda, aquesta reunió arriba després de l'acord previ assolit el dia 21 d'agost entre el govern municipal i la plantilla. Entre algunes mesures pactades destaca l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, una nova distribució dels torns també de cap de setmana. Ara serà un nou sistema que preveu que les patrulles treballin més caps de setmana i rebin un complement econòmic per a l'especial complexitat d'aquest servei, sempre que es garanteixi la presència dels agents. L'acord incorpora també un complement extraordinari per a 6 jornades especialment assenyalades, com per exemple la Revetlla de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les millores s'hauran d'incloure al nou conveni laboral que haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i a més haurà de ser aprovat pel ple municipal. Si es completen tots els tràmits previstos, aquestes noves condicions entraran en vigor el gener de 2027. A tot això, doncs, contrasta amb la vaga que manté la brigada municipal de l'Ajuntament de Pineda aquests 3 dies. Recordem, una vaga que es du a terme ahir dilluns, també avui dimarts i demà dimecres. Justament avui la brigada ha fet alguns talls en la circulació, concretament a l'Avinguda Montserrat, amb la intersecció amb la carretera Nacional 2. En parlem també en aquest informatiu. I mentrestant, els sindicats de la Brigada Municipal de Pineda han fet avui una nova mobilització, una mobilització amb tall a la carretera a l'alçada de l'Avinguda Montserrat. Recordem que les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Pineda mantenen la convocatòria de vaga que es fa des d'aquest dilluns i fins a aquest dimecres. Diuen que la mediació celebrada amb el Departament de Treball va acabar sense acord amb les parts i, com diem, ara han aplicat aquestes 3 jornades de vaga, ahir dilluns, però també avui dimarts i també demà dimecres. Recordem que no hi ha acord entre els sindicats i l'equip de govern del consistori. Són temes que, lògicament, seguim amb molta atenció també des de Ràdio Pineda aquests dies. I a tot això, avui també us volem destacar que hi ha una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia per la Festa Major. Serà el divendres 28 d'agost. Podreu donar sang matí i tarda. La tècnica de salut de l'Ajuntament, Mar La Torre, fa una crida a la participació ciutadana i donar sang.
2: Aquest any, per Festa Major, demanem a tota la ciutadania de Pineda que sigui solidària i doni sang. Durant l'estiu, les reserves de sang i plasma baixen molt i hem de cobrir les necessitats entre tots i totes per a poder arribar a tothom. Us esperem. Festa Major, festa donant.
1: Recordem que estem a la setmana de la Festa Major de Pineda i justament la població es prepara per aquesta Festa Major amb 4 dies que seran plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Recordeu que comença dijous. Aquests dies us ho expliquem a Ràdio Pineda. Hi ha una programació variada i participativa i la regidora de Cultura, Verónica Rebolló, anima tothom a sortir al carrer per compartir, conviure i recuperar també, diu, la tradició de fer sopars a la fresca.
3: Aprofitem, sortim, convivim, no? Coneixem-nos tots, no? Doncs què millor, doncs, aquests sopars a la fresca, recuperar aquesta tradició, no? Que recordem que hi ha carrers com el carrer Major que porta 40 anys fent aquells sopars a la fresca i engalanant, en aquest cas, el carrer. I aquest any, doncs, vam fer aquesta crida i sí, teniu els carrers que s'hi ha apuntat i suposo que això, doncs, anirem una mica, doncs, creixent, no?
1: Aquests dies ho expliquem a Ràdio Pineda. Recordem que tot plegat començarà amb les ofrenes al Sant Patró, repicada de campanes, batucada de Diabolus Música i l'encesa del campanar, i arribarà també, doncs, com diem, el pregó i després les forces infernals de Poble Nou amb el seu correfoc. I arribarà també el tribut musical a Tina Turner.
4: Nosaltres tenim moltes ganes també, perquè cada concert és com una explosió d'emocions, de molta energia, de transmetre missatges, de fer uns hits molt potents, i la veritat que és com un regal. Aquest és, ja, haig de dir que és molt cansat, és molt esgotador fer de Tina Turner, però al mateix temps és un regal, perquè el que es crea, no? El que es crea amb la gent, perquè hi ha molta gent que està molt embogida amb Tina Turner, i amb raó, la veritat, és molt fort, molt forta. L'emoció és molt forta.
1: El dissabte és el dia gran, coincidirà amb la festivitat de Sant Joan Baptista, concentrarà bona part dels actes més tradicionals. Hi haurà també competicions esportives i avui volem parlar justament dels tornejos d'escacs. Ho ha explicat a Ràdio Pineda en Josep Gavara.
5: Sí, realment hi ha molta gent, el lloc és privilegiat, a la plaça de les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, impressionen molt.
1: També hi haurà la correguda popular dissabte i, lògicament, també seran jornades de bàsquet.
6: Hi haurà el 3x3 de Festa Major, Memorial Miquel Castillo, i el diumenge, dia 30, organitzem un partit de veterans, que també us convidem a venir-lo a veure i passar-ho bé i riure una estona. I aquest any tornem a tenir barraques, per tant, estarem a la Festa Jove, totes tres nits.
1: I dissabte hi haurà també diada castellera de Festa Major amb els castellers de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima i els castellers de Figueres. Serà a la plaça de Catalunya, com diem, ja a partir de les 5. Una cita important per la colla. Diuen que volen fer una bona actuació a Pineda i intentaran fer castells de 7.
7: És una actuació que sempre és molt important per nosaltres. Arribem a un tram de temporada en què ja afrontem els nostres grans castells i, sempre que podem, ens agrada portar-los a plaça de Pineda i oferir una bona actuació. Per part nostra, intentarem portar a plaça com a mínim un castell de 7 i, a partir d'aquí, veure com es desenvolupa l'actuació i fins on podem arribar. Que la gent de Pineda i de tot el territori de Matuixot s'animi a venir a fer pinya i a gaudir amb nosaltres d'una bona jornada castellera.
1: I un altre dels plats forts serà, doncs, a partir de les 6, amb la plantada de gegants aquest any, doncs, amb més d'una quarantena de figures i més de 25 gegantons. Serà també el dia de l'estrena dels nous vestits d'en Guereu I i l'Armesenda. Tot plegat s'estrenarà a les 7 de la tarda. A continuació, la trobada de gegants, que inclou aquest any, com diem, fins a 18 colles, i també els gegants de Catalunya, i també una colla de la Catalunya Nord i una altra de Navarra. Hi ha moltes activitats que anem repassant aquests dies. Per cert, que cal sumar-hi activitats permanents, com el ral·li fotogràfic de la Festa Major de Pineda. En Joan Legaz us anima a participar d'aquesta competició fent fotos.
8: Hi pot participar qualsevol persona que faci fotos, sigui amb la càmera que sigui, des d'un mòbil a una càmera professional. Com sempre, es presenten tres temes i cada participant pot presentar una foto de cada tema. Us encoratgem a participar-hi, que de ben segur us ho passareu molt bé i, a més, podreu optar a un dels quatre premis que tenim preparats. Esperem les vostres fotos.
1: I recordeu també que podeu veure engalanat el carrer Major de Pineda. Hi ha també recinte firal, atraccions. Recordeu també que la promoció 2x1 serà justament aquest dimecres. Tot això ho anem explicant aquests dies, com diem, a Ràdio Pineda. I el temps, perquè sembla, doncs, que torna a ser jornada de calors. Volem saber què ens espera aquestes properes jornades. Jordi Pérez.
9: Avui esperem ascensos tèrmics generalitzats aquí. Esperem avui un dia de sol i de calor. S'esperen vents terrals, vents de ponent, de terra cap a mar, i això farà disparar la temperatura. Si ahir va fer calor, doncs avui, en zones de costa i prelitoral, doncs poden pujar 2-4 graus les màximes. Hi ha mar de fons, ressaca d'aquesta inestabilitat. A la tarda es prova que salti el Garbí, afectant sobretot costa central barcelonès, Maresme, no direm rescalfat, però càlid, i a la vegada aixafogós. Bé, demà són dimecres i hem d'esperar l'arribada de núvols de tipus alt i mitjà, que aniran entelant els cels de Catalunya. Núvols inofensius, que a menys frenarà la radiació solar. Temperatures poden baixar fruit de la nuvolositat, però es mantindran càlides. Amb vents de demà afluixen, pot quedar una mica de mar de fons, i els vents brises. Dijous, doncs, tornaria el sol, a la calor, el sol, doncs, escalfarà tela marinera, amb vents en conjunt fluixos, una mica de garbí. Divendres podien augmentar de nou els núvols, sense malícia, que poden frenar la radiació solar. I, en principi, el cap de setmana, doncs, temps estable.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les dues. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda i la policia local començaran el mes de setembre la redacció de les millores del conveni laboral. L'Ajuntament i els seus representants sindicals de la policia començaran el dia 3 de setembre una taula de treball per redactar millores del conveni laboral. Segons ha fet saber avui l'Ajuntament de Pineda, aquesta reunió arriba després de l'acord previ assolit el dia 21 d'agost entre el govern municipal i la plantilla. Entre algunes mesures pactades destaca l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, una nova distribució dels torns també de cap de setmana. Ara serà un nou sistema que preveu que les patrulles treballin més caps de setmana i rebin un complement econòmic per a l'especial complexitat d'aquest servei, sempre que es garanteixi la presència dels agents. L'acord incorpora també un complement extraordinari per a 6 jornades especialment assenyalades, com per exemple la Revetlla de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les millores s'hauran d'incloure al nou conveni laboral que haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i a més haurà de ser aprovat pel ple municipal. A tot això, doncs, contrasta amb la vaga que manté la brigada municipal de l'Ajuntament de Pineda aquests 3 dies. Recordem, una vaga que es du a terme ahir dilluns, també avui dimarts i demà dimecres. Justament avui la brigada ha fet alguns talls en la circulació, concretament a l'Avinguda Montserrat, amb la intersecció amb la carretera Nacional 2. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicada de campanes. Després, el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs, plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda i la policia local començaran el mes de setembre la redacció de les millores del conveni laboral. L'Ajuntament i els seus representants sindicals de la policia començaran el dia 3 de setembre una taula de treball per redactar millores del conveni laboral. Segons s'ha fet saber avui l'Ajuntament de Pineda, aquesta reunió arriba després de l'acord previ assolit el dia 21 d'agost entre el govern municipal i la plantilla. Entre algunes mesures pactades destaca l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, una nova distribució dels torns també de cap de setmana. Ara serà un nou sistema que preveu que les patrulles treballin més caps de setmana i rebin un complement econòmic per a l'especial complexitat d'aquest servei, sempre que es garanteixi la presència dels agents. L'acord incorpora també un complement extraordinari per a 6 jornades especialment assenyalades, com per exemple la Revetlla de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les millores s'hauran d'incloure al nou conveni laboral que haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i a més haurà de ser aprovat pel ple municipal. A tot això, doncs, contrasta amb la vaga que manté la brigada municipal de l'Ajuntament de Pineda aquests 3 dies. Recordem, una vaga que es du a terme ahir dilluns, també avui dimarts i demà dimecres. Justament avui la brigada ha fet alguns talls en la circulació, concretament a l'Avinguda Montserrat, amb la intersecció amb la carretera Nacional 2. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sada Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, ràpid cada de campanes, després el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà divendres també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Junts per sempre.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda i la policia local començaran el mes de setembre la redacció de les millores del conveni laboral. L'Ajuntament i els seus representants sindicals de la policia començaran el dia 3 de setembre una taula de treball per redactar millores del conveni laboral. Segons s'ha fet saber avui l'Ajuntament de Pineda, aquesta reunió arriba després de l'acord previ assolit el dia 21 d'agost entre el govern municipal i la plantilla. Entre algunes mesures pactades destaca l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, una nova distribució dels torns també de cap de setmana. Ara serà un nou sistema que preveu que les patrulles treballin més caps de setmana i rebin un complement econòmic per a l'especial complexitat d'aquest servei, sempre que es garanteixi la presència dels agents. L'acord incorpora també un complement extraordinari per a 6 jornades especialment assenyalades, com per exemple la Revetlla de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les millores s'hauran d'incloure al nou conveni laboral que haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i a més haurà de ser aprovat pel ple municipal. A tot això, doncs, contrasta amb la vaga que manté la brigada municipal de l'Ajuntament de Pineda aquests 3 dies. Recordem, una vaga que es du a terme ahir dilluns, també avui dimarts i demà dimecres. Justament avui la brigada ha fet alguns talls en la circulació, concretament a l'Avinguda Montserrat, amb la intersecció amb la carretera Nacional 2. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicada de campanes. Després, el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs, plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Ho seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda
6: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 5. Notícies.
1: El sindicat USTEC, que és majoritari a l'ensenyament públic, manté la convocatòria de vaga prevista pel dia 8 de setembre. És el primer dia del curs escolar. El sindicat reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per abordar reivindicacions pendents del sector. Segons aquest sindicat, des de l'última reunió no s'ha produït cap nou contacte entre les dues parts. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicada de campanes. Després, el ritme de la batucada i, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà, divendres, també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs, plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Ho seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida. Radio.

0: l'especial complexitat d'aquest servei, sempre que es garanteixi la presència dels agents. L'acord incorpora també un complement extraordinari per a 6 jornades especialment assenyalades, com per exemple la Revetlla de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les millores s'hauran d'incloure al nou conveni laboral que haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i, a més, haurà de ser aprovat pel ple municipal. Si es completen tots els tràmits previstos, aquestes noves condicions entraran en vigor el gener de 2027. A tot això, doncs, contrasta amb la vaga que manté la brigada municipal de l'Ajuntament de Pineda aquests 3 dies. Recordem, una vaga que es du a terme ahir dilluns, també avui dimarts i demà dimecres. Justament avui la brigada ha fet alguns talls en la circulació, concretament a l'avinguda Montserrat, secció amb la carretera Nacional 2. En parlem també en aquest informatiu. I mentrestant, els sindicats de la Brigada Municipal de Pineda han fet avui una nova mobilització, una mobilització amb tall a la carretera a l'alçada de l'avinguda Montserrat. Recordem que les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Pineda mantenen la convocatòria de vaga que es fa des d'aquest dilluns i fins a aquest dimecres. Diuen que la mediació celebrada amb el Departament de Treball va acabar sense acord amb les parts i, com diem, ara han aplicat aquestes 3 jornades de vaga, ahir dilluns, però també avui dimarts i també demà dimecres. Recordem que no hi ha acord entre els sindicats i l'equip de govern del consistori. Són temes que, lògicament, seguim amb molta atenció també des de Ràdio Pineda aquests dies. I a tot això, avui també us volem destacar que hi ha una campanya especial de donació de donar sang matí i tarda. La tècnica de salut de l'Ajuntament, Mar La Torre, fa una crida a la participació ciutadana i donar sang.
1: Aquest any, per Festa Major, demanem a tota la ciutadania de Pineda que sigui solidària i doni sang. Durant l'estiu, les reserves de sang i plasma baixen molt i hem de cobrir les necessitats entre tots i totes per a poder arribar a tothom. Us esperem. Festa Major, festa donant.
0: Recordem que estem a la setmana de la Festa Major de Pineda i justament la població es prepara per aquesta Festa Major amb 4 dies que seran plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Recordeu que comença dijous, aquests dies us ho expliquem a Ràdio Pineda. Hi ha una programació variada i participativa i la regidora de Cultura, Verónica Rebolló, anima tothom a sortir al carrer per compartir, conviure i recuperar també, diu, la tradició de fer sopars a la fresca.
2: Aprofitem, sortim, convivim, no? Coneixem-nos tots, no? Doncs que millor, doncs, aquests sopars a la fresca, recuperar aquesta tradició, no? Que recordem que hi ha carrers com el carrer Major que porta 40 anys fent aquells sopars a la fresca i engalanada, en aquest cas, al carrer. I aquest any, doncs, vam fer aquesta crida i sí, té un idó els carrers que s'hi ha apuntat i suposo que això, doncs, anirem una mica, doncs, creixent, no?
0: Aquests dies ho expliquem a Ràdio Pineda. Recordem que tot plegat començarà amb les ofrenes al Sant Patró, repicada de campanes, batucada de Diabolus Musicae, l'encesa del campanar, i arribarà també, doncs, com diem, el pregó, i després les forces infernals de Poble Nou amb el seu correfoc. I arribarà també el tribut musical a Tina Turner.
3: Nosaltres tenim moltes ganes, també, perquè cada concert és com una explosió d'emocions, de molta energia, de transmetre missatges, de fer uns hits molt potents, i la veritat que és com un regal. Aquest és, ja, haig de dir que és molt cansat, és molt esgotador fer de Tina Turner, però al mateix temps és un regal, perquè el que es crea, no? El que es crea amb la gent, perquè hi ha molta gent que està molt embogida amb Tina Turner, i amb raó, la veritat, és molt fort, molt forta. L'emoció és molt forta.
0: El dissabte és el dia gran, coincidirà amb la festivitat de Sant Joan Baptista, concentrarà bona part dels actes més tradicionals. Hi haurà també competicions esportives i avui volem parlar justament dels tornejos d'escacs. Ho ha explicat a Ràdio Pineda en Josep Gavara.
4: Sí, realment hi ha molta gent, està al lloc que és privilegiat, a la plaça de les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, els impressionen molt.
0: També hi haurà la correguda popular dissabte i, lògicament, també

0: seran jornades de bàsquet.
1: Hi haurà el 3x3 de Festa Major, Memorial Miquel Castillo, i el diumenge, dia 30, organitzem un partit de veterans, que també us convidem a venir-lo a veure i passar-ho bé i riure una estona. I aquest any tornem a tenir barraques, per tant estarem a la Festa Jove totes tres nits.
0: I dissabte hi haurà també diada castellera de Festa Major amb els castellers de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima i els castellers de Figueres. Serà a la plaça de Catalunya, com diem, ja a partir de les 5. Una cita important per la colla. Diuen que volen fer una bona actuació a Pineda i intentaran fer castells de 7.
2: És una actuació que sempre és molt important per nosaltres. Arribem a un tram de temporada en què ja afrontem els nostres grans castells i, sempre que podem, ens agrada portar-los a plaça de Pineda i oferir una bona actuació. Per part nostra, intentarem portar a plaça com a mínim un castell de 7 i a partir d'aquí veure com es desenvolupa l'actuació i fins on podem arribar. Que la gent de Pineda i de tot el territori de Matosot s'animi a venir a fer pinya i a gaudir amb nosaltres d'una bona jornada castellera.
0: I un altre dels plats forts serà doncs, a partir de les 6 amb la plantada de gegants aquest any doncs, amb més d'una quarantena de figures i més de 25 gegantons. Serà també el dia de l'estrena dels nous vestits d'en Guereu I i l'Ermesenda. Tot plegat s'estrenarà a les 7 de la tarda. A continuació, la trobada de gegants, que inclou aquest any, com diem, fins a 18 colles, i també els gegants de Catalunya i també una colla de la Catalunya Nord i una altra de Navarra. Hi ha moltes activitats que anem repassant aquests dies. Per cert, que cal sumar-hi activitats permanents, com el ral·li fotogràfic de la Festa Major de Pineda. En Joan Legaz us anima a participar d'aquesta competició fent fotos.
3: Hi pot participar qualsevol persona que faci fotos, sigui amb la càmera que sigui, des d'un mòbil a una càmera professional. Com sempre, es presenten tres temes i cada participant pot presentar una foto de cada tema. Us encoratgem a participar-hi, que de ben segur us ho passareu molt bé i, a més, podreu optar a un dels quatre premis que tenim preparats. Esperem les vostres fotos.
0: I recordeu també que podeu veure engalanat al carrer Major de Pineda. Hi ha també recinte firal, atraccions. Recordeu també que la promoció 2x1 serà justament aquest dimecres. Tot això ho anem explicant aquests dies, com diem, a Ràdio Pineda. I el temps, perquè sembla doncs, que torna a ser jornada de calors. Volem saber què ens espera aquestes properes jornades. Jordi Pérez.
4: Ho esperem, ascensos tèrmics generalitzats aquí. Esperem avui un dia de sol i de calor. S'esperen vents terrals, vents de ponent, de terra cap a mar, i això farà disparar la temperatura. Si ahir va fer calor, doncs avui, en zones de costa i prelitoral, doncs poden pujar 2-4 graus les màximes. Hi ha mar de fons, ressaca d'aquesta inestabilitat. A la tarda es prova que salti el Garbí, afectant sobretot costa central barcelonès, Maresme, no direm rescalfat, però càlid, i a la vegada aixafogós. Bé, demà són dimecres i hem d'esperar l'arribada de núvols de tipus alt i mitjà, que aniran entelant els cels de Catalunya. Núvols inofensius, que a menys frenarà la radiació solar. Temperatures poden baixar fruit de la nuvolositat, però es mantindran càlides. Amb vents de demà fluixen, pot quedar una mica de mar de fons, i els vents brises. Dijous, doncs, tornaria el sol. A la calor, el sol, doncs, escalfarà tela marinera. Amb vents en conjunt fluixos, una mica de garbí. Divendres podien augmentar de nou els núvols, sense malícia, que poden frenar la radiació solar. I, en principi, el cap de setmana, doncs, temps estable.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda i la policia local començaran el mes de setembre la redacció de les millores del conveni laboral. L'Ajuntament i els seus representants sindicals de la policia començaran el dia 3 de setembre una taula de treball per redactar millores del conveni laboral. Segons s'ha fet saber avui l'Ajuntament de Pineda, aquesta reunió arriba després de l'acord previ assolit el dia 21 d'agost entre el govern municipal i la plantilla. Entre algunes mesures pactades destaca l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, una nova distribució dels torns també de cap de setmana. Ara serà un nou sistema que preveu que les patrulles treballin més caps de setmana i rebin un complement econòmic per a l'especial complexitat d'aquest servei, sempre que es garanteixi la presència dels agents. L'acord incorpora també un complement extraordinari per a 6 jornades especialment assenyalades, com per exemple la Revetlla de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les millores s'hauran d'incloure al nou conveni laboral que haurà de ser ratificat per la mesa de negociació i a més haurà de ser aprovat pel ple municipal. A tot això, doncs, contrasta amb la vaga que manté la brigada municipal de l'Ajuntament de Pineda aquests 3 dies. Recordem, una vaga que es du a terme ahir dilluns, també avui dimarts i demà dimecres. Justament avui la brigada ha fet alguns talls en la circulació, concretament a l'Avinguda Montserrat, amb la intersecció amb la carretera Nacional 2. Coincidint amb l'arribada de la Festa Major, es farà a Pineda una campanya especial de donació de sang i plasma i captació de donants de mèdula òssia. L'Espai Sara Llorenç acollirà aquest proper divendres aquesta nova campanya especial coincidint amb la Festa Major. Podreu anar a donar sang al matí i a la tarda. L'objectiu, reforçar reserves de sang i de plasma, però també aconseguir, com diem, donants de mèdula òssia en un gest senzill. De fet, fer-se donant de mèdula òssia pot donar l'oportunitat d'una nova vida a les persones que necessiten un trasplantament. I Pineda es prepara per la Festa Major de Pineda amb 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats. Tot plegat començarà dijous fins diumenge amb un extens programa d'activitats que tornarà a convertir els carrers i les places de Pineda en l'epicentre de la cultura popular, música, esport i també convivència. Actes de Festa Major que, com sabeu, començaran dijous al vespre, com sempre, amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista. Després, repicada de campanes. Després, el ritme de la batucada. I, com sabeu, el correfoc, hi haurà el pregó, hi haurà moltes activitats. Avui us en parlem als informatius de Ràdio Pineda. Per tant, una Festa Major molt ben viscuda, com sempre, i amb moltes activitats. I enguany sembla que amb bon temps. De fet, avui tenim encara temperatures altes, màximes, que poden superar novament els 30 graus. Demà divendres també dia doncs, de temperatures encara força altes i encara amb alguna possibilitat d'un dia doncs, força més variable. En canvi, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dies doncs plenament assolellats a Pineda. Per tant, sembla que la Festa Major arribarà també amb bon temps. Seguirem de ben a prop tots aquests dies a Ràdio Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
2: Al Club dels 80.
1: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM. Private Put Your

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ràdio Pineda. 94.6. Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amable pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Yeah, you know, them style.